la mesa de la Comissió d'Interior, l'altre dia em va anunciar l'alcaldia de l'Ebre, que era un